0: Volem conèixer un poc d'actualitat del municipi de Santa Margalida i per aquest motiu ens acompanya el seu primer tinent d'alcalde, el senyor Joan Monjo. Senyor Monjo, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Bueno, ahir vàreu tenir ple, no?, a l'Ajuntament de Santa Margalida. Es varen tractar diferents temes, temes importants, no? El primer d'ells, bueno, fa qüestió d'un mes, segur que se'n recorden els nostres oients, hi va haver-hi un incendi a Camp Picafort. Recordant que en la legislatura 2007-2011 se va eliminar el parc de bombers que tenia el municipi. Per aquest motiu, per part dels socialistes, se va demanar que es sol·licités en el Consell la construcció d'un parc i crec que va ser aprovada aquesta sol·licitud, aquesta petició, per unanimitat, no, senyor Monjo? Com us

0: diríem, tot l'any, cosa que nosaltres també vàrem apoyar des del nostre partit. Ara bé, la proposta de fer un nou parc de bombers a l'estat municipal de Santa Margalida és de Convergència,
1: sí.
0: I crec que estaria molt bé que se fes ara, aquesta decisió,
1: sí.
0: Ja se farà la pròxima legislatura, evidentment, però que s'agafés ara aquesta decisió, ja que bueno, en Martí Àngel Torres ara es baula,
1: sí.
0: I també era baula en el 2007-2011, que és quan se va llevar el parc de bombers de Can Picafort. Així és que crec que ajudaria a solucionar un greu error històric que va cometre el nostre ajuntament 2007-2011, possibilitant que el parc de bombers, que dona seguretat a tot Can Picafort, a tot Santa Margalida, a tot Son Serra, i a tots els anells que tenim en revoltant el nostre municipi,
1: sí.
0: Son Real i el de Son Serra, pues, estigués més segurs de cara a possibles incendis.
1: Incendi, com dèiem, que es va produir fa just un mes a Can Picafort i que es va posar de manifest precisament això, no? La necessitat urgent d'aquesta instal·lació, no, senyor Monjo?
0: Sí, sí, és evident, perquè aquí el que es va fer en el 2007-2011 es dutxen el parc de bombers que teníem aquí a Can Picafort, els en van endur, tota la dotació de personal, els en van endur al CUDI.
1: Sí.
0: I clar, en l'estiu, venir del CUDI a Can Picafort, encara que siguin bombers i que passin davant de tothom i tal, pues, 20 minuts no se les lleva ningú. I això fa que en el moment que quan són aquí, pues, l'incendi ja s'ha fet gros i ja és difícil de solucionar-ho en el primer moment.
1: Doncs ja ho dèiem, en aquest plenari se va aprovar per unanimitat aquesta sol·licitud en el Consell Insular de Mallorca de la construcció d'aquest parc de bombers. Per altra banda, senyor Monjo, també en aquest plenari es va tractar el tema de la depuradora i en concret sobre un plenari que hi va haver a l'Ajuntament de Muro, on el seu batle va, en certa manera, culpar a Santa Margalida de que el tema aquest de la nova depuradora no segueix qui en van, i hi va haver una recriminació precisament sobre aquestes acusacions, no?
0: Sí, sí, sí. Aquí, vull dir, se va tractar aquell tema per iniciativa del Partit Socialista, que li va demanar en el batle veure si era vera que ell hagués parlat en la balla de Muro,
1: sí.
0: De cara a que li hagués manifestat que es balla de Santa Margalida i el Partit Socialista estan parlant per cercar qualque tipus de solució a les estacions de bombeig. El balla de Santa Margalida li va dir que això no era vera, que el batle de Muro no sap per què diu aquestes coses, perquè les va dir en esclar, i ja va quedar així. En qualsevol cas, el tema, vull dir jo, a part del tema anecdòtic, que sí. És que el batle de Muro pues, posi en boca del batle de Santa Margalida coses que no han succeït ni succeeixen, el que sí a mi me preocupa és el fons de la qüestió.
1: Sí.
0: Dir, legislatura 2007-2011, la mateixa que el tema dels bombers, que llevam el tema del parc de bombers a Can Picafort, pues, s'impulsa des del govern la creació d'un emissari submarí,
1: sí.
0: A Can Picafort. Aquest emissari submarí, tot d'una en el 2011, pues, quan nosaltres, Partit Socialista i Convergència, vàrem entrar dins l'equip de govern, ens vàrem posar en marxa perquè no se construís. Això s'ha lograt aquesta legislatura. En el 2023, ja en principi d'aquesta legislatura, ja se va agafar la decisió de que no se faria una amizat

0: i submarí. I això crec que és molt bo per Càmpiga Fort i per tota la Bahia del Cudi. Ara bé, que no se faci la misèria submarí no té res a veure en què se millorin les possibilitats de depuració del terme municipal de Santa Margarida, és a dir, de Can Picafort en concret, i de lo que tot el que és la platja de Muro. Això s'ha de posar en marxa, i jo, vull dir, en la balda de Muro vàrem firmar damunt del 2024, a principi del 2025, un acord total d'allà on s'havia de fer la depuradora, i aquí estem per arreglar els temes de les bombes d'impulsió. Sí. Fa dos anys, o fa un any i mig, que estem amb aquell tema, i no avança. I nosaltres això sí que ens preocupa relativament, perquè el problema més greu era la misèria, això no ens preocupa tant, però sí que creiem que estem d'acord en la balda de Muro també, en aquell sentit, en que això s'hauria d'impulsar i s'hauria de fer una solució bona per tant per Muro com per Santa Margalida, una solució medioambientalment adequada, una solució que costàs pot poc més, i una solució que no perjudicàs greument. A mi me preocupa Can Picafort, és evident. La de Muro, supos que li preocupa Muro, però jo me preocupa Can Picafort. I en qualsevol solució que perjudiqui a Can Picafort, en altres no mos hi trobaran. Estirem en contra, igual que vàrem estar en contra legislatura 2007-2011 del tema de la misèria, varen lluitar 12 anys i al cap de 12 anys varen eliminar aquesta misèria. Aquí jo crec que nosaltres tenim la solució bona tant per Muro com per Santa Margalida, i que crec que s'ha d'impulsar.
1: Doncs temes importants que es varen tractar en aquest plenari, senyor Monjo, i aquest cap de setmana, ja xerrant de coses més amables, teniu un aconteixement destacant, no?, per el municipi de Santa Margalida.
0: Sí, aquest cap de setmana, vull dir, avui i demà, a partir de les 6 de cap vespre fins a la 1, a plaça Cervantes, tenim la Fira de la Cervesa Artesana i Mostra d'Artesania i Art. Aquesta iniciativa ja se fa des de fa 4 o 5 anys, i això ve a l'antiga festa que se feia del turista en els anys 80 i 90, que se feia dins el mes d'octubre, se feia una festa del turista a quasi totes les zones turístiques de Mallorca, i nosaltres en això ho vàrem substituir de qualque manera per una festa allà on pogués participar tant tots els turistes com tota la gent del poble, i aquesta fira de la cervesa artesana i mostra d'artesania i art, amb això substituïm el que era la festa del turista, i a més apoyam a tots els artesans del poble i de Mallorca, i a tots els artesans que fan possible el tema de millorar la cervesa i les qualitats i tot aquell tema.
1: Doncs ens han posat el dia de l'actualitat del municipi de Santa Margalida. Ho hem fet amb el seu primer tinent balla, el senyor Joan Monjo. Senyor Monjo, com sempre, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat aquí a la sintonia de Ràdio Balear. Li desitjam un bon cap de setmana i l'esperam en una propera ocasió, si li sembla bé, d'acord?
0: Moltes gràcies a tots vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
2: Ràdio Balear. Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
3: ¡Uy!
4: ¿Qué va, esto, meu?
3: Què m'han dit que has canviat el tractor?
4: Bet, si l'he canviat, estigui fotut, l'altre.
3: I què has fet? L'has tirat?
4: En Pere, li he venut.
3: Has fet el cap viu?
4: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2, en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
3: On? Polígamo.
4: En el Polígamo.
3: ¡Ey!
5: Esbrollador.
6: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterránea como...
5: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
6: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
7: Escúchanos en radiobalear.es.
8: Radio Balear, sa nostra música.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: Avui divendres, el Castell de Bellver acollirà la quarta edició de la Nit de l'Aviació, una cita organitzada per la Fundació Aeronàutica Mallorquina, que reuneix a representants del sector aeronàutic, del món empresarial i de les institucions. Una nit per reconèixer trajectòries i aportacions a l'aviació i també per posar en valor la història i la cultura aeronàutica de Mallorca. Xerram de tota aquesta qüestió amb en Miquel Boades. Ell és el president de la Fundació Aeronàutica Mallorquina. Miquel, benvingut a Ràdio Balear. Bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Per començar, ho fem xerrant d'aquesta cita d'avui vespre, no? Què representa per la Fundació Aeronàutica Mallorquina celebrar ja la quarta edició de la Nit de l'Aviació?
2: Bé, nosaltres realment estem molt orgullosos de poder arribar en aquesta situació, perquè realment és reconèixer el valor que té l'aviació a la nostra terra. No solament a la nostra terra, sinó a dins tot el món aeronàutic d'Espanya. Penso que Mallorca, sense l'aviació, pues, ho tindrien difícil, no? Perquè l'aviació avui en dia no és només tu turistes, sinó l'aviació és comunicació, comunicació familiar, comunicació ràpida en el nostre entorn. I això, de qualque manera, volem agrair els dons que donem a les persones que se moven dins el món de l'aviació per reconèixer tot això.
1: El Castell de Bellver serà novament l'escenari d'avui vespre. Quin significat té celebrar un acte relacionat amb l'aviació en un lloc tan emblemàtic de Mallorca, de Palma?
2: Bueno, sí, realment per nosaltres és un honor, que l'Ajuntament de Palma ens ajudi, no solament ens ajudi, sinó que s'impliqui en aquest event, i per més això és que de Palma ens acompanyarà avui vespre en tot això. Penso que nosaltres, a través d'aquesta nit de l'aviació, el que volem donar a conèixer un poc són els tres pilars fonamentals que nosaltres estem desenvolupant, que són els socials, els culturals i els educatius. Penso que això és fonamental, i sobretot per nosaltres el sistema educatiu. Nosaltres a Sant Bonet cada any venen a passar 1.500 nens, allà van explicant el que és el món de l'aviació. I sobretot les sortides professionals que van tenir els alumnats dins aquest món. Perquè, perdona, quan xerrem de l'aviació, només xerrem de pilots ja fa falta.
1: Sí.
2: Però el món de l'aviació és molt més ampli. És d'enginyers, controladors, holding, és tot. I que els alumnats puguin conèixer això per nosaltres és molt fonamental.
1: Precisament aquesta nit de l'aviació, Miquel, vol apropar la cultura aeronàutica a la societat. Consideres que a Mallorca coneixem suficientment la importància que ha tingut i segueix tinguent l'aviació per la illa, Miquel?
2: Per desgràcia, no. Xerra entre en casa, no?
1: Sí.
2: I això és el que a nosaltres ens falta i volem donar a conèixer. Que els mallorquins, ibisencs, montanencs, maoneses, no? Coneguin que l'aviació és molt més que només transportar. L'aviació és tot un món, que reuneix tot un concepte que de qualque manera haurien de donar a conèixer un poc més. Per desgràcia, només coneixem i deia, és que de l'aviació només venen turistes i tenim tal i qual. No, l'aviació és molt més que de turistes, saps què vull dir? I això és el que nosaltres volem donar a conèixer i que la gent s'impliqui un poc més en aquest tema.
1: Mallorca té una relació molt estreta amb el transport aeri. Com ha canviat l'aviació a l'illa des dels seus primers anys fins a convertir-se en el gran eix de connexió que és actualment?
2: Bueno, tu pensa que els mallorquins han estat pioners en tot el tema de l'aviació. Estic xerrant de l'any 1920 i pico, 21, 22, els mallorquins van constituir la primera companyia aèria que anava amb hidroavions i juntaven Palma amb Barcelona.
1: Sí.
2: I l'escola era una hora i mitja. Anava a Barcelona una hora i mitja, el que ara fèiem en 20 minuts.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: O sigui, el que ha evolucionat molt. Després van venir els primers avions. Els primers avions era impossible que venguessin directament de Madrid, havien de fer escala a València.
1: Uh-huh.
2: Amb això te puc donar a conèixer un poc aquesta gran evolució que ha tingut l'aviació.
1: L'aeroport de Palma ara mateix és un dels grans aeroports turístics d'Europa. Quina importància té una infraestructura com aquesta per l'economia i per la pròpia societat mallorquina?
2: Bueno, penso una cosa. Jo crec que tots els temes ben tratats i ben desenvolupats són bons. Per tant, jo crec que nosaltres hem de tenir turisme. Per què? Perquè Mallorca, les illes,
1: sí,
2: viuen del turisme.
1: Uh-huh.
2: Ara bé, hem de saber compaginar un poc les coses, saps què t'ho vull dir,
1: sí,
2: amb aquest tema? Jo, per exemple, te poso un exemple. Moltes vegades, he llegit i tal, fora turistes, fora avions, tal i qual, i no hem d'anar aquí. Nosaltres, per exemple, jo defenso, per exemple, que vengui un jet privat, estic xerrant de 5 persones dins l'avió, però aquestes 5 persones dins l'avió donen a l'economia balear molt més benefici que un avió de 150 persones. Per tant, m'entén bé, necessitem tots a dins un equilibri ben estructurat.
1: La condició insular fa que el transport aeri sigui especialment important, no, Miquel? Podríem dir que fins al punt de que l'aviació està fonamental per al desenvolupament econòmic i social, no, de Mallorca.
2: Totalment d'acord amb el que estan dient.
1: Per
2: tant, hem d'ajudar amb aquelles coses que realment poden ser beneficioses i constructives per nosaltres. I opinar també que si hi ha qualque cosa que creïm que no reuneix els aspectes propis per poder fer una cosa, també per un lobby. O sigui, estem dins un món de cultura, estem dins un món de comunicació, i aquesta comunicació és vital perquè nosaltres puguem seguir cap endavant.
1: Des de la fundació que tu presideixes, Miquel, xerrau d'història, de cultura aeronàutica. Quins elements d'aquest patrimoni considerau especialment importants preservar i donar a conèixer les noves generacions?
2: Bueno, realment la nostra història és fonamental, no? I, bueno, nosaltres, tu saps que el tema econòmic va un poc així, no? I nosaltres hem de dir, som una fundació pobreta, o sigui, tenim molt poc, diríem, part per poder tenir. Però disposant d'un dels patrimonis històrics més importants que hi ha a Espanya. Nosaltres hi havia, en aquell moment, Don Ramon Rullán, va ser un pioner a dins de la comunicació i a dins d'aeroport, va ser director de Sant Bonet, després va estar a Sant Joan, i tot el legat històric de Don Ramon on la base de la fundació. La llàstima que tenim és que no tenim ni persones ni medis per poder desenvolupar tot aquest tema històric.
1: Aquí també juguen o haurien de jugar un paper important les institucions, empreses i la societat perquè Mallorca continuï sent un referent dins de l'àmbit aeronàutic, no?
2: Totalment d'acord amb aquests aspectes, sobretot en la part, diríem, dels polítics, s'han implicat un poc més. Jo tinc confiança i tinc amistat en els polítics actuals, però qualque vegada, entre tu i jo, s'haurien de baixar de banyar un poc més.
1: Sí. Tocar un poquet més en terra, no?
2: Exacte, sí, per ser un poc més realistes. I nosaltres estem per el que podem ajudar. Si podem ajudar, encantats. I si no, pues, no passa res. O sigui, ara ja, per exemple, dia 6, dia 8 d'un mes que ve, estic a Madrid, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, allà, doncs, bueno, per això sé que les nostres opinions i el que nosaltres pensem és important i ens han convidat allà a Pau Lluïdor. M'agradaria que Mallorca pues, també poguéssim donar un poquet d'impuls en aquest tema.
1: Miquel, l'aviació està vivint ara mateix una profunda transformació tecnològica. Quins són, des del vostre punt de vista, els principals canvis que veurem en els propers anys?
2: Bueno, jo crec que és part, diríem, de digitalització informàtica i com es que ja era això en forma de casa. I és el que tu dius, l'aviació antes no té res que veure avui en dia. Una de les cases que de cantes, no, és que les dones no paren els apinots.
1: Sí.
2: És que hi és discriminació, al contrari, és que les dones no tenien força per manejar, perquè tot eren corretges.
1: Sí.
2: I pel que agafes, si trobaven una tormenta, havia de ser espilat i escopilat que s'havien de posar en els mandos perquè no podien dominar. Avui en dia, en les noves tecnologies, qualsevol persona, un nen, una dona, pot, és un simple joystick que pot manejar. Això és el que a poc a poc s'anirà donant i s'anirà imposant dins la visió del futur.
1: Avui vespre recordam aquesta quarta nit de la aviació. Miquel, què es trobarà les persones que acudesquin en aquest acte? I, bueno, i a més, quins són els perfils dels guardonats i entre els homenatjats, també?
2: Sí, en principi nosaltres donem un reconeixement a aquelles persones que, de qualsevol manera, han estat pioners en el món de l'aviació i donem el que som un diploma de reconeixement. Donem, per exemple, ara record, Camp de Vol de Minasolem, després en donàvem el director de Sant Bonet, bé, gent propera a nosaltres, i després donàvem el que són les tres plaques del mèrit aeronàutic, o sigui que d'una distinció un poc important. I les plaques, una la donàvem a EMET, Departament de Meteorologia Aeronàutica, que és el que passa, una altra la donàvem a Ibèria, perquè compleixen 100 anys, tenim sonó de que ve el CEO d'Iberia Express a rebre aquest galardó, i l'altre de donar en els instructors de l'Acadèmia General de l'Aire, que són els pioners. Ells han ensenyat durant tota la vida en els pilots d'Espanya, no? Ve un tinent general, ve el de Sant Javier, tenim sonó de que vendran els quatre fundadors de la patrulla Àguila. I estiran en nosaltres i també, de qualsevol manera, li rebuig un homenatge.
1: I ja per acabar, Miquel, quin missatge voldries traslladar ara mateix a la gent que ens està escoltant des de la Fundació Aeronàutica Mallorquina?
2: Si me permets fer una tirada, necessitem gent.
1: Sí.
2: Necessitem persones que li s'agradi la visió i que mos ajudin. Que mos ajudin en les visites escolars, que mos ajudin en els temes educatius, que mos ajudin en la història, en recopilar tota aquesta història, que donin una passa de frente, perquè la Fundació no és dels patrons, la Fundació és de tots els mallorquins, i per això fem feina.
1: Doncs amb aquest missatge ens quedam. Miquel Boades, president de la Fundació Aeronàutica Mallorquina, moltes gràcies per acompanyar-nos i per apropar-nos la història, es presenti també els reptes de futur de l'aviació a Mallorca. I ja ho saben, avui divendres, en el Castell de Baivè, tindrà lloc aquesta quarta nit de l'aviació. Miquel, l'ho dit, moltes gràcies i a gaudir d'aquest acte que teniu avui vespre, d'acord?
2: Moltíssimes gràcies i vos esperem allà.
1: Fins una altra. Adéu, bon dia.
3: Radio Balear.

0: Esbrollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
2: Arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. El dissabte 3 d'octubre, la plaça Major s'omple de comerç local, ofertes i grans oportunitats. De 9 del matí a 6 de l'hora baixa, trobaràs descomptes i rebaixes en moda, calçat, complements, llar i esport. A la participació dels comerços locals, vine a Sa Pobla, compra el comerç local i aprofita les millors oportunitats. Fira d'Oportunitats de Sa Pobla, dissabte 3 d'octubre a la plaça Major, Ajuntament de Sa Pobla.
3: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bert, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu!
1: Sí, n'he pres molt. Ja no donis les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígono.
1: En el polígamo.
0: Ei!
2: És l'hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios des del mes d'enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.mobi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.

Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la Dolça Nit de l'Art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis! Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. Tibón 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971 75 10 10.

0: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la dolça nit de l'art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramies, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la Dolça Nit de l'Art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli, qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli, esa María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
3: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
1: Cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
4: Italiano, italiano, italiano.
5: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la Dolça Nit de l'Art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!
1: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.